Spustet leis RTR in 2 minutes, dati la sis et alla sis udis vus lucau. Il di cun Erwin Kaduff, las novitats compactes de quella sonda, il 16 de maig. Gabi de Gonde, di a dia per ozia, son nu demau un puspecau per vus, na venda las dias, s'allegral. Gi vis la vus ein abia la sera, sagi quai cun hockey, cun ESC, ni cun musica, ce che plai. A plidente, semplamein via scor. Je vigile in biala son de sera, a tocca de maun.